0: le quadrille,
1: le
0: sirtaki,
1: le
0: l'estampille,
1: l'estampi,
0: la gaillarde,
1: la gavotte,